Des de Ràdio Humboldt Punití, una gran salutació a tots els amics del balonmano, que ens escolten a tot el món. Ràdio Humboldt Punití, passió pel balonmano.